Saltin Roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
4: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
5: Que bé, quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre, a les 8 de la tarda, a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.

0: La música de B.O.B. acompanyat en aquest cas per Bruno Mars, la cançó Nothing on You. I aquí estem, al de bon matí, començant temporada.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: Cinc minuts passen de les 8 del matí. Molt bon dia. 1 de setembre de 2026, tal com ja et vam dir fa un mes i poc, doncs avui tornem. Avui torna el De Bon Matí i tornem amb nova temporada. I tornem, doncs, així, arrenquem 1 de setembre. Jo no sé com estàs tu, si continues de vacances, si ets d'aquella gent que s'agafa les vacances més a final d'estiu, o ets com nosaltres, que avui arrenquem i que, bueno, no ens hem d'enganyar, que costa una mica el despertador, però aquí estem amb totes les ganes d'acompanyar-te, doncs, durant tota aquesta temporada que, com et dic, comença avui mateix. Avui al De Bon Matí, pues, ens posarem al dia, sobretot importantíssim posar-nos al dia. Ho farem tant amb els titulars en portada com amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. També farem repàs a les activitats, que n'hi ha moltíssimes a fer, i tindrem el temps amb Eloi Cosso des de la Fundació Mercè Pla. Què tindrem també? Pues, la millor música, perquè la música, pues, és la protagonista.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: desembre de 2026. Comencem amb la portada de La Vanguardia. Parla sobre Ceuta i diu que Sánchez anuncia un pròxim viatge del rei a Ceuta i Melilla. Diu que l'obertura de noves places d'atenció humanitària a Ceuta va provocar ahir moments d'alta tensió, fins i tot amb trets de la policia en l'aire a les portes d'un dels nous centres. Sobre l'inici del curs escolar, diu, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació. La consellera Esther Niubó substitueix la secretària general del departament i obre expedient a un alt càrrec i dos funcionaris. També es parla sobre el preu de la llum, que augura una tardor difícil, i sobre el partit d'ahir del Barça. Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha. Recordem que el Barça ahir jugava contra el Rayo Vallecano i van guanyar 5-2. Més temes, ara amb El Periódico també es parla sobre la llum. Diu, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. L'augment del consum per la calor, la pujada del gas i per la guerra d'Orient Mitjà i el final de les rebaixes fiscals incrementen un 20% la tarifa regulada de l'electricitat. Més coses, diu, Sánchez exculpa el Marroc i assenyala Rússia i Israel per la crisi de Ceuta. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a 3 funcionaris després dels errors de PISA. També es parla sobre la fuga de cervells als Estats Units a causa de les retallades de Trump en recerca. Més temes, parlem també sobre la portada del Segre. Diu, comencen a la fi les obres de l'A2 entre Cervera i Panadella. Aules d'acollida intensiva al curs vinent, als instituts de Lleida Ciutat, també és un altre dels temes, i es parla sobre també Niubó, que destitueix la secretària general. La llum un 19% més car i més cara i l'Euribor disparat. Des de la guerra d'Ucraïna, els particulars paguen 89 euros de mitjana. Les quotes d'una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys pujarà 70,25 euros més i el preu de la gasolina repunta a partir d'avui al baixar els ajuts. La calor i el sol disparen el cost de produir poma golden a Catalunya. Més temes ara amb el diari Ara, diu, sobre la crisi educativa que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. Niubó fa caure la seva número 2 i obre expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris pel fiasco. La nova secretària general del departament serà Marta Clari, que ve de l'Ajuntament de Barcelona. Diu, la lluita per dormir en un dels llits habilitats és una guerra. Les persones migrades competeixen per aconseguir plaça en els espais assignats a Ceuta. Sánchez diu que el rei anirà a Ceuta i provoca una tempesta política. El president espanyol culpa Rússia i Israel i defensa el Marroc. Diu que el rebut de la llum, com ja dèiem en anteriors portades, s'encareix un 19% a l'agost. Aquest dimarts torna l'ajuda del 20 cèntims per litre de gasoil. I en esports, Lamine troba el camí del gol i el Barça elèctric goleja al Rayo en aquest partit d'ahir, que van quedar 5-2 i del qual també parla a la portada de l'Esportiu, que ho titula Pólvora. El Barça exhibeix poder ofensiu i obté contra el Rayo la tercera victòria en 3 jornades. Rafinha s'enfila fins als 5 gols, Lamine Yamal també fa un doblet i Gordon i Xavi és part convencent. A la portada de l'Esportiu també es parla de motor indicat, diu, Àlex Palou agrandeix la seva llegenda i dona al motor català el 5è títol de l'IndyCar en 6 anys i el 4 consecutiu. I acabem parlant de Leo Messi, que tanca un capítol. L'astre es retira de la selecció argentina després de més de 2 dècades.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé.

0: Des de l'any 2008, des de l'àlbum Day and Age, la música de Killers, la cançó, la coneixes perfectament, és Human. De seguida, Naina i Figaflauas, però abans una petitíssima pausa.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
5: Rossell Margalef, la mel de casa.
6: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
7: A Vic Mac Mayor t'ho posem fàcil.
6: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
7: Tot el que imagines al millor preu.
6: Vic Mac Mayor.
7: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
8: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: Let's go. I de seguida, amb només 3 minuts i mitja, arribem a les 8 i mitja i a l'informatiu. Ho fem amb la música de Shania Twain.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: L'Ajuntament de Tortosa cedeix 2 solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic.
3: L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats al lloguer públic i assequible en 2 terrenys situats al carrer Juan Sebastián Elcano, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels 2 solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3 Tercer Sector Social i la Fundació Factoria de Somnis.
2: Tarràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes.
3: Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramón i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles geganteres i de diables. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Com a novetat d'enguany, el municipi estrena la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals.
2: La 14a Tuna Race Balfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre.
3: L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte 12 de setembre amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge 13 arribarà la prova reina, la Tuna Race Balfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aqüicultura de Balfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 31 i 32 graus a les hores centrals.
2: A mi sembla que ja les temperatures no comencen a notar-se
3: una mica més calmades.
2: Claro que sí, molt bé. Pues Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en seguida a les 9 del matí.
3: Fins després.
4: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
0: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
0: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Lady Gaga amb la veu al costat seu, la veu d'Ariana Grande, totes dues amb aquest Rain on Me. Són ja les 8:39 minuts del matí. I seguim aquí al De Bon Matí a Imagina Ràdio a la 103.9 i a imaginaradio.cat. Així que ens pots sintonitzar des d'on vulguis, estiguis on estiguis. I ara és hora de fer una ullada a les activitats que ha programades per aquesta setmana al territori.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9:30.

I com et deia, és hora de fer repàs a l'agenda, algunes de les activitats que ha programades aquesta setmana. Avui dimarts, per exemple, hi ha dos activitats a destacar. Una d'elles és la conferència anomenada 100 anys del carrilet de Tortosa a la Cava, lo tren de la Ribera, a càrrec de Fernando Jaime Soler. Serà a les 7:30 del vespre a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. Avui també i a les 8 del vespre hi haurà presentació del llibre La Festa de la Cinta amb l'acompanyament musical de David Espinós a la Cambra de Comerç de Tortosa. Demà dimecres, dia 2, gran concert de la Cinta als Tres Tenors, a càrrec dels tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, amb Alessio Coppola al piano i el cor de cambra Tiricae. Serà a les 8 del vespre a la Catedral de Tortosa. El donatiu per entrar-hi és de 10 euros. I seguim amb activitats del divendres. A destacar, direm una ara. Mira, cinema a la fresca, amb la Vespre, audiovisual projectat a l'acte de la Vespre de Sant Antoni 2026. Serà a les 10:30 de la nit a la plaça Jaume II del Perelló. El dissabte, dia 5 de setembre, visita guiada als Àngels Músics de l'Església de Sant Lluc, a càrrec de Paco La Vega, a les 11 del matí, i cal dir que el punt de trobada és a la plaça de l'Església d'Ulldecona. Les inscripcions per anar a aquesta visita són a través de l'Oficina de Turisme d'Ulldecona. També hi haurà el dissabte audició i ballada de sardanes amb la cobla principal Rapitenca i l'agrupació sardanística Rapitenca. Serà a la plaça del Coc de la Ràpita a les 7:30 del vespre. I més tard, a les 8:30, concert líric amb Montserrat Vella dins del Festival Riu Avall, acompanyada per Daniel Ruiz al piano. Serà, com deia, a les 8:30 a l'església de la Serra d'Almós i l'entrada és lliure. El diumenge, dia 6, visita guiada a les pintures rupestres de Cocó de la Gralla, la mostra d'art rupestre llevantí. A les 10 del matí, inici al pàrquing de les pintures al Mas de Barberans, i el preu de l'activitat és de 5 euros i gratuïta per a menors de 5 anys. També tindrà lloc el diumenge la ruta en caiac Badia del Fangà i Tast, sortida a les 10 del matí al port d'Illa de Mar, a Deltebre. El preu per a participar-hi és de 20 euros. Cal dir també que aquest cap de setmana tindrà lloc el Frame Film Festival, el festival de curtmetratges itinerants. També cal dir que hi haurà, que reprèn el cicle de cinema a Gaudí amb la projecció de Tres Adioses, dirigida per Jaume Claret, i es projectarà en versió original en català i alemany, i serà el diumenge, dia 6 de setembre, al Canal, a les 7 del vespre, al Teatre Auditori, i a la Senya, a les 6 de la tarda, al Centre Obre. El preu de l'entrada és de 4,50 euros, o 3 euros si tens carnet jove. I ja per acabar, pues, dir-te o recordar-te que aquesta setmana segueixen de festa major Ulldecona i Tortosa, i que fins l'11 de setembre tenen lloc també les festes majors d'Aldover. El 4, el divendres, comencen les festes majors de la Mare de Déu de la Ràpita, i que es podran gaudir fins al dia 12 de setembre.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Bruno Mars, acompanyat per Rose, la cançó. Aquí la tens, APT.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia, la millor música i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Fins a les 9:30 de bon matí a Imagina Ràdio.
1: Escoltàvem la cançó que va ser banda sonora d'Estudio 54 amb les veus d'Amber, Ultranate i Jocelyn Enríquez. I ara, moment d'escoltar Zucchero. Amb ella arribem a l'hora punta, arribem ja a les 9 del matí i escoltem aquest Baila Morena.

0: S'escriu amb H o sense H?
1: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Per apuntar exactament les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Imma.
4: L'Ajuntament de Tortosa cedeix 2 solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic.
5: L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 59 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer públic i assequible en 2 terrenys situats al carrer Juan Sebastián Elcano, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels 2 solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3, Tercer Sector Social, i la Fundació Factoria de Somnis.
4: La Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes.
5: Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles geganteres i de diables. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Com a novetat d'enguany, el municipi estrena la nova web de cultura que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals.
4: La 14a Tuna Reis Balfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre.
5: L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà dissabte 12 de setembre amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge 13 arribarà la prova reina, la Tuna Reis Balfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aqüicultura de Balfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, sobre temps i temperatures, que ens contes?
5: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 31 i 32 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Que passes molt bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí. Eh?
5: Molt bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat i informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots ampliar informació a través del nostre digital imaginaradio.cat.
9: Recordes això?
10: Somriu!
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
12: Demana la teva primera visita gratuïta.
11: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
12: O ebreclinicdental.com.
11: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
12: O montsiadental.com.
11: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
12: O azahardental.com.
11: Fes com jo i somriu a la vida.
13: Imma Rastrero, De Bon Matí, Imagina Ràdio.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Sud 40, aquesta nova versió d'aquesta, jo diria, aquest himne de la música en català. No et sembla?
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. De bon matí. Imagina.
1: I una ullada molt ràpida als resultats dels sortejos efectuats ahir dilluns, dia 31 d'agost de 2026. Comencem amb la combinació de la 649, que està també els números 9, 10, 20, 24, 26 i 36. El complementari, l'11, i reintegrament el número 8. Els números de la primitiva, el 5, el 17, el 20, 23, 31 i 41. Complementari, el 30, i reintegrament el número 1. A la Bonoloto, la combinació ha estat formada pel 13, el 25, 30, 35, 38 i 43. Complementari el 8 i reintegrament el 6. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 52.112 i la sèrie, la 43.
0: Notícies, actualitat, bona companyia.

0: i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: Escoltem de seguida la música de Rosalind, la cançó Snap, però abans escoltem els Echo Smith. La cançó es diu Cool Kids i són les 9 i 12 minuts i mig del matí d'aquest dimarts, dia 1 de setembre de 2026.

0: it snap.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la
6: mel
5: de casa.
6: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
9: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
1: Imagina Ràdio, de

0: Moment de parlar del temps i amb qui millor que parlar del temps amb el nostre meteoròleg particular que és Eloi Cossa des de la Fundació Mercè Pla. Eloi, bon dia.
1: Bon dia, Imma. Com ha anat aquest estiu? Perquè déu-n'hi-do la calidesa ambiental que hem tingut amb ambient molt tòrid per l'època, sempre per sobre de la mitjana climàtica, i sembla, doncs, que comencem nova temporada del De Bon Matí aquí a Imagina Ràdio, en què la calor serà del tot protagonista de cara a mitjans i finals d'aquesta setmana i no me la traurem de sobre de cap manera, si més no se reforçarà amb aquesta entrada càlida del nord del desert del Sàhara, que portarà presència de pols sahariana, també cada vegada més calor, amb una calor molt intensa, arribant fins als 37-38 graus en comarques del sud de l'Ebre, interior de l'Ebre, Lleida, Garrigues, etc., fins als 40 graus o 42, déu-n'hi-do, amb aquest ambient més típic de plena canícula de mitjans de juliol, finals de juliol o agost, que no pas, d'aquests primers dies del mes de setembre, i tot això anirà acompanyat de manca d'aigua, en una sequera que està sent molt persistent i molt pesada. No hi ha manera de ploure en gana, la veritat és que està tot ben rostit degut a aquestes calorades que ens fa, i no s'alvira cap tongada de pluja almenys fins al dia 15 de setembre.
2: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.

La cançó Mírate de Antonio Orozco és la que escoltàvem ara mateix i ara de seguida. Arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui dimarts i ho fem amb la música de Lola Young. La cançó es diu Merci i aquesta cançó pues, ens acompanya al final del de Bon Matí per avui. Et deixo de seguida amb 30 minuts de música sense interrupcions i tu ja ens trobem demà a les 8. Que passis molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Tortosa cedeix 2 solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic. L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats al lloguer públic i assequible en 2 terrenys situats al carrer Joan Sebastià Lanco, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple, tots 2 a tocar de llars municipals. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels 2 solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3 Tercer Sector Social i la Fundació Factoria de Somnis. La Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una 30 de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Com a novetat d'enguany, el municipi estrena la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. La 14a Tuna Race Valfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà el dissabte 12 de setembre amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge 13 arribarà la prova reina, la Tuna Race Valfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aqüicultura de Valfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, la Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
4: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta. Els tres tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Tortosa cedeix 2 solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic. L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats al lloguer públic i assequible en 2 terrenys situats al carrer Joan Sebastià Lanco, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple, tots 2 a tocar de llars municipals. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels 2 solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3 Tercer Sector Social i la Fundació Factoria de Somnis. La Ràpita omple el setembre de cultura amb més d'una trentena de propostes. Entre les cites destacades hi ha el concert per la Ràpita, el pregó d'Antonio Carmona Ramon i els actes de l'11 de setembre, a més de les trobades de colles de diables i geganteres. La programació també inclou el primer concert de joventuts musicals i la commemoració dels 80 anys de l'agrupació musical rapitenca. Com a novetat d'enguany, el municipi estrena la nova web de cultura, que reunirà en un sol espai l'agenda, els equipaments, les activitats i la informació de les entitats culturals. La 14a Tuna Race Valfegó reunirà 300 esportistes a l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 de setembre. L'esdeveniment combinarà esport, divulgació i promoció de l'entorn marí i de la tonyina roja del Mediterrani. El programa de natació en aigües obertes començarà el dissabte 12 de setembre amb la TRB Lúdica 2K, una travessia no competitiva entre Calafort i la platja de l'Alguer. Diumenge 13 arribarà la prova reina, la Tuna Race Valfegó 5K, amb 110 nedadors que sortiran mar endins des de les instal·lacions d'aquicultura de Valfegó. La jornada també inclourà la TRB 2500 amb 150 participants i una prova infantil de 800 metres. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 30, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Roquet es posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La cinquena edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El Poble Nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la Fira, que va sorgir arran de diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de baus i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I en agenda, d'Artosa Sacra prepara dues visites al Santuari de la Balma i al Retaule de Sant Josep. Les activitats permetran descobrir dos espais singulars del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre durant este mes de setembre. La primera serà el dissabte 19 al Santuari de la Mare de Déu de la Balma de Sorita, un espai integrat en un abric natural de roca i documentat des del segle XIV. La segona, el dissabte 26, serà el Retaule de Sant Josep a la Catedral de Tortosa, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. Les visites tindran un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través de la web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivissa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

Imagina Radio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Roquet es posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La cinquena edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El Poble Nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la Fira, que va sorgir arran de diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de bous i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I en agenda, d'Artosa Sacra prepara dues visites al Santuari de la Balma i al Retaule de Sant Josep. Les activitats permetran descobrir dos espais singulars del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre durant este mes de setembre. La primera serà el dissabte 19 al Santuari de la Mare de Déu de la Balma de Sorita, un espai integrat en un abric natural de roca i documentat des del segle XIV. La segona, el dissabte 26, serà el Retaule de Sant Josep a la Catedral de Tortosa, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. Les visites tindran un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través de la web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivisa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02. Imagina Ràdio.

0: Són les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Àngels Massip Bonet realitzarà la conferència institucional de la Diada de Catalunya a Tortosa. La filòloga tortosina, doctora en filologia catalana i professora de la Universitat de Barcelona, serà l'encarregada de pronunciar la conferència que tindrà lloc l'11 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament. Durant la conferència abordarà els motius pels quals l'11 de setembre es va convertir en la Diada Nacional de Catalunya, les conseqüències de l'annexió castellana de la corona catalana-aragonesa i del pas de Tortosa a mans borbòniques l'any 1708. L'acte es tancarà amb la interpretació dels segadors. El Copat ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la palma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivisa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Àngels Massip Bonet realitzarà la conferència institucional de la Diada de Catalunya Tortosa. La filòloga tortosina, doctora en filologia catalana i professora de la Universitat de Barcelona, serà l'encarregada de pronunciar la conferència que tindrà lloc l'11 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament. Durant la conferència abordarà els motius pels quals l'11 de setembre es va convertir en la Diada Nacional de Catalunya, les conseqüències de l'annexió castellana de la corona catalana-aragonesa i del pas de Tortosa a mans borbòniques l'any 1708. L'acte es tancarà amb la interpretació dels segadors. I el COPAT ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivissa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
0: Imagina Ràdio.
5: Y'all live.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Roquet es posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La cinquena edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El Poble Nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la Fira, que va sorgir arran de diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de baus i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I en agenda, d'Artosa Sacra prepara dues visites al Santuari de la Balma i al Retaule de Sant Josep. Les activitats permetran descobrir dos espais singulars del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre durant este mes de setembre. La primera serà el dissabte 19 al Santuari de la Mare de Déu de la Balma de Sorita, un espai integrat en un abric natural de roca i documentat des del segle XIV. La segona, el dissabte 26, serà el Retaule de Sant Josep a la Catedral de Tortosa, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. Les visites tindran un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través de la web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivissa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Roquet es posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La cinquena edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El Poble Nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la Fira, que va sorgir arran de diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de bous i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I en agenda, d'Artosa Sacra prepara dues visites al Santuari de la Balma i al Retaule de Sant Josep. Les activitats permetran descobrir dos espais singulars del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre durant este mes de setembre. La primera serà el dissabte 19 al Santuari de la Mare de Déu de la Balma de Sorita, un espai integrat en un abric natural de roca i documentat des del segle XIV. La segona, el dissabte 26, serà el Retaule de Sant Josep a la Catedral de Tortosa, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. Les visites tindran un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través de la web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivisa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

I and I to everyone.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
5: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
6: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Àngels Massip Bonet realitzarà la conferència institucional de la Diada de Catalunya Tortosa. La filòloga tortosina, doctora en filologia catalana i professora de la Universitat de Barcelona, serà l'encarregada de pronunciar la conferència que tindrà lloc l'11 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament. Durant la conferència abordarà els motius pels quals l'11 de setembre es va convertir en la Diada Nacional de Catalunya, les conseqüències de l'annexió castellana de la corona catalana-aragonesa i del pas de Tortosa a mans borbòniques l'any 1708. L'acte es tancarà amb la interpretació dels segadors. I el COPAT ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a Godall, 30 a Corbera d'Ebre, 31 a Tivissa i 32 graus a Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Àngels Massip Bonet realitzarà la conferència institucional de la Diada de Catalunya a Tortosa. La filòloga tortosina, doctora en filologia catalana i professora de la Universitat de Barcelona, serà l'encarregada de pronunciar la conferència que tindrà lloc l'11 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament. Durant la conferència abordarà els motius pels quals l'11 de setembre es va convertir en la Diada Nacional de Catalunya, les conseqüències de l'annexió castellana de la corona catalana-aragonesa i del pas de Tortosa a mans borbòniques l'any 1708. L'acte es tancarà amb la interpretació dels segadors. El COPAT ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codis QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la palma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel serè amb algun núvol puntual i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa cedeix 2 solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic. L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats al lloguer públic i assequible en 2 terrenys situats al carrer Joan Sebastià Lanco, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple, tots 2 a tocar de llars municipals. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels 2 solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3 Tercer Sector Social i la Fundació Factor Història de somnis. Roquet es posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La 5a edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel serè amb algun núvol puntual i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
7: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. L'Ajuntament de Tortosa cedeix dos solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic. L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats al lloguer públic i assequible en dos terrenys situats al carrer Joan Sebastià Lanco, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple, tots dos a tocar de llars municipals. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels dos solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3 Tercer Sector Social i la Fundació Factoria de Somnis. Roquetes posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La cinquena edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la palma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel serè amb algun núvol puntual i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. L'Ajuntament de Tortosa cedeix 2 solars per construir-hi 50 habitatges de lloguer públic. L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats al lloguer públic i assequible en 2 terrenys situats al carrer Joan Sebastià Lanco, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple, tots dos a tocar de llars municipals. El projecte preveu que el 25% dels pisos serà per a joves, un altre 25% per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a règim de lloguer social. La cessió gratuïta i directa del dret de superfície dels 2 solars ha estat a favor de la Fundació Habitat 3 Tercer Sector Social i la Fundació Factoria de Somnis. Roquet es posa 50.000 euros a decisió de la ciutadania amb els pressupostos participatius. La 5ª edició dels pressupostos participatius comptarà enguany amb una partida un 20% superior a la de l'any passat. La ciutadania podrà proposar actuacions per al municipi i l'Arrabal de Cristo a partir de demà i fins al 22 de setembre. Les propostes es podran presentar a través del formulari habilitat al web municipal o presencialment a l'Ajuntament de Roquetes, la Biblioteca Mercè Lleixà i el Casal de l'Arrabaleta. Cada persona podrà presentar una única proposta que haurà d'incloure una descripció del projecte i indicar quin col·lectiu va adreçat. Posteriorment, els serveis tècnics municipals en determinaran la viabilitat i les propostes finalistes se sotmetran a votació del 7 al 20 d'octubre. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calzamília i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la palma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel ennuvolat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel serè amb algun núvol puntual i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.